0: Muntar un moble sense discutir és complicat. Validar el títol és fàcil. Escollir una sèrie és complicat. Cedir el seient al bus és fàcil. Recordar totes les contrasenyes és complicat. Demanar parada és fàcil. Un petit gest pot marcar la diferència i fer que aquest viatge sigui millor per tu i pels altres. La vida ja és prou complicada. Al bus, fem-ho fàcil. Direxis Tuxal, AMB, Bus Metropolità.
1: Quant fa que no fas un tomb pel casc antic?
2: Va, quant fa?
3: Quant fa que no t'atures a escoltar un músic de carrer?
4: Quant fa que no fas el turista per la teva ciutat?
5: Quant fa?
6: Vine a passejar, a gaudir, a redescobrir, a emocionar-te i ja que hi ets...
7: Som-hi?
6: Vine a comprar el teu comerç. Generalitat de Catalunya.
8: Fábregas, empresa familiar que desde hace 97 años sigue suministrando uniformidad laboral a empresas de todos los sectores. Sanidad, hostelería, industria, vestuario de alta visibilidad, materiales de protección y calzado. Presupuestos sin compromiso. Fábregas Vestuario Laboral, en calle Nápoles 181 de Barcelona. Teléfono 93-246-9790. Para más información, pueden consultar la web fábregas.info. Super oferta en batas blancas. Aprovéchala. Últimos días.

0: Buen tema de Robert Miles, One on One.
1: La tardor canvia els colors de la natura i també els de casa teva. Rams de tardor, flors de temporada i plantes d'exterior que transformen les seves fulles i omplen de color casa teva. Vine a Front de Cabrera de Mar i deixa't inspirar. Descobreix també els nostres tallers de tardor i apunta't per gaudir d'aquesta nova temporada amb nosaltres. La tardor posa el color, tu poses la resta. Troba'ns a la Nacional 2 entre Quadis i Viena, Cabrera de Mar, Front de Centres de Jardineria.
2: Tu espacio de logopedia y psicología. Queremos acompañarte en tu camino. Nexum. Atendemos a niños, jóvenes y adultos. Nexum. Espacio de logopedia y psicología. Calle Rafael Casanova, 7, Sant Adrià de Besòs. Concertar visita al teléfono 673-511-669 o entra en nexumespailogopediapsicologia.com.
3: Hola, veí! Vine a visitar el nou Capravo a Badalona Port, a la Rambla del Gord 10. Tenim els millors frescos en peixateria, carnisseria, plats preparats com el sushi, flaca acabada de fer, xarcuteria al tall amb gran varietat de formatges. Vols estalviar amb mi? Capravo!

0: de Michael Jackson et robi el cor en cada dia.
1: Hi, this is Michael Jackson.
0: Una hora sencera per viure aquelles cançons com si fos ahir. Hit Hit Boy, presentat per Jordi Casas, l'enciclopèdia musical que mai es jubila.

0: son las 10.
1: Las 10.
2: Los éxitos que van contigo.
3: Carburants i combustibles han disparat la inflació al setembre. A Catalunya la taxa ha escalat fins al 4,5%, mig punt més que l'agost i el nivell més elevat és del febrer del 2023. L'increment de preus al conjunt de l'Estat frega el 5%. Amb aquests repunts es mantenen les bonificacions de 20 cèntims de gasolina i el gasoil al novembre. Barcelona acollirà aquest migdia una protesta amb pagesos arribats d'arreu del país per reclamar solucions a la crisi del sector, agreujada justament per l'encariment del preu dels carburants. Fins a una vintena de columnes formades per tractors, autocars i cotxes particulars han sortit a primera hora des de diferents demarcacions. Ada Colau està disposada a fer un pas al costat i cedir el lideratge del Front Ampli si això ajuda a aconseguir una candidatura única de totes les esquerres per les eleccions generals del 29N. L'exalcaldessa de Barcelona segueix estenent la mà a Podem i Esquerra Republicana i assegura que cap partit perdrà les seves sigles. 6 morts en els atacs russos d'aquesta matinada a Ucraïna que han provocat talls elèctrics a 600.000 persones. El president Zelensky constata que l'agressió russa és un menyspreu flagrant a la treva energètica anunciada per Trump. També lamenta que no rebi informació militar occidental per evitar aquestes accions. La congregació de l'escola Pare Manyanet demanda als pares de dos alumnes dels centres de Barcelona que es van suïcidar i que acusen l'escola de no haver-los protegit. Segons ha pogut saber aquesta emissora, l'entitat titular del centre els demana 70.000 euros per haver vulnerat l'honor de la institució. Diferents entitats ecologistes demanen a la Generalitat que recuperi el pla per estudiar la reintroducció del linx boreal al Parc Natural de l'Alt Pirineu. Volen que reprengui una iniciativa frustrada d'ara fa 10 anys amb l'argument que el retorn d'aquest gran carnívor facilitaria la recuperació de l'equilibri ecològic del Pirineu. I Robert Eggers serà l'estrella avui al Festival de Sitges. El director de Nosferatu presentarà un avançament de la seva reinterpretació del mite de l'home llop. Ahir va entrar en competició The End of It, una superproducció internacional de la directora catalana Maria Martínez Bayona, protagonitzada per Numi Rapaz.
4: Esports.
3: Eudald Serra, bon dia.
5: Bon dia. El Barça suma la segona victòria consecutiva a la Champions, superant el Galatasaray a domicili per 1-4. Cancelo, Fermín, Gordon i Adeyemi van ser els golejadors blaugranes, on també va destacar Lamine Yamal en una gran segona part. A l'Eurolliga de bàsquet, el Barça guanya el Maccabi 90-87 amb un triple de Justin Robinson, gairebé a l'últim segon. El Fiat Girona supera l'Ostend de Belga a la FIBA Europe Cup i el Kitchener Manresa per a l'Eurocup a la pista del Başakşehir Turk. En handbol, a la Lliga Europea, victòria del Freiking Granollers a la pista de l'Aguas Santas portuguès, 31-32. I al Mundial Masculí d'Hockey Patins, l'equip espanyol guanya Portugal per 2-4.
3: I pel que fa al temps, ens espera sol o resol amb alguns núvols baixos puntuals a la Catalunya central. S'espera una jornada estable amb pocs núvols i ambient càlid al migdia. Les temperatures se situaran entre els 25 i 30 graus, les més altes a la Vall de l'Ebre o a Ponent. A final de setmana arribaran canvis amb pluja i amb ble i ambient plenament de tardor.
4: Trescat Info.

Inigualable és aquesta cançó de Max Navarro. Així sonava. I amb ella seguim avançant camí de 3 quarts d'11 del matí. Arribarem a aquest punt horari d'aquesta jornada, aquest dimecres, amb la música de Depol. En unos años, de fet, no. En uns segons.

0: sopes de miralls. Que la dona et cridi al Wallman i que Michael Jackson et robi el cor en cada nit.
1: Hi, this is Michael Jackson.
0: Una hora sencera per viure aquelles cançons com si fos ahir. Hit Hit Boy. Presentat per Jordi Casas. L'enciclopèdia musical que mai es jubila.

un dels grups catalans de moda, els Ginestà, amb el seu èxit Tot el que ens queda. Doncs encara ens queda molta música per oferir, cançons com aquesta de Switch Disc.

0: Fàbregas, empresa familiar que des de fa 97 anys segueix subministrant uniformitat laboral a empreses de tots els sectors. Sanitat, hostaleria, indústria, vestuari d'alta visibilitat, materials de protecció i calçat. Pressupostos sense compromís. Fàbregas Vestuari Laboral, al carrer Nàpols 181 de Barcelona. Telèfon 93 246 97 90. Per a més informació, poden consultar el web fabregas.info. Superoferta amb bates blanques. Aprofita-la. Últims dies.
1: Quan tens fa que no enfiles Rambla baix sense un rumb fix?
2: Va, quan fa?
3: Quan fa que no entres a la teva catedral?
1: Quan fa que no et perds pels carrers de la teva ciutat?
4: Quan fa?
5: Vine a passejar, a gaudir, a redescobrir, a emocionar-te i ja que hi ets...
2: Som-hi?
5: Vine a comprar el teu comerç. Generalitat de Catalunya.
6: Et consideres un sibarita del bon cafè? El Museu que faltava a Barcelona ha inaugurat, per als molts cafeters, més de 2.000 peces, biblioteca més de 1.200 llibres. Gaudeix del cafè que més t'agrada a la zona de cafeteria. Pots adquirir el teu cafè d'especialitat en gra o molt, a punt per consumir a casa. Venda d'espelmes, sabons i articles relacionats amb el cafè. Museu del Cafè Barcelona, possiblement el museu més gran del món en aquest sector. Via la Llatana 3. Al costat de la catedral. Obert tots els dies de l'any. Més informació a museodelcafé.com.
7: De acuerdo. Usted será nuestro enlace en Berlín. ¿Cuál será su nombre en clave?
8: Atascaburras.
7: ¿Qué?
8: Atascaburras.
7: ¿Su nombre en clave será Atascaburras?
8: Eso es.
7: Muy bien. Contactaremos en breve. Atascaburras.
9: Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Atascaburras cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera mayor recuerdo porque es el medio en el que se presta más atención a la publicidad. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
10: Esto es la música que te...

0: Muntar un moble sense discutir és complicat. Validar el títol és fàcil. Escollir una sèrie és complicat. Cedir el seient al bus és fàcil. Recordar totes les contrasenyes és complicat. Demanar parada és fàcil. Un petit gest pot marcar la diferència i fer que aquest viatge sigui millor per tu i pels altres. La vida ja és prou complicada. Al bus, fem-ho fàcil. Direxis Tuxal, AMB. Bus Metropolità.
1: Vive tu día a día haciendo tus compras en el Mercado de la Salud. Más de 50 paradas están disponibles para ti. Los productos que necesitas a diario están en el Mercado de la Salud. Servicio de parking gratuito para nuestros clientes. Amplia combinación con el transporte público. Autobuses y metro harán que tus compras sean más fáciles. Mercado de la Salud, Avenida Marqués de San Mori, frente a la parada del metro de la línea 10, Badalona. La historia.

0: El Tribunal de Comptes aplica finalment l'amnistia a una trentena d'exalts càrrecs del govern de l'1 d'octubre, entre ells els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas i l'exvicepresident Oriol Junqueras. Estaven encausats per les despeses del procés. Tampoc hauran d'abonar els més de 4 milions d'euros que els reclamaven. El PSC tornaria a guanyar les eleccions al Parlament segons el baròmetre del CEO, tot i que en pèrdua d'escons. El segon lloc seria per Esquerra Republicana en disputa amb Aliança Catalana i després hi trobem Junts. El baròmetre també situa un empat entre PP i Vox i, per últim, atorga una representació semblant als Comuns i a la CUP. Ada Colau està disposada a fer un pas al costat i a cedir el lideratge del Front Ampli si això ajuda a aconseguir una candidatura unitària de totes les esquerres per les eleccions generals del 29N. L'exalcaldessa de Barcelona segueix estenent la mà a Podem i Esquerra Republicana. El sector de la pagesia torna a sortir avui al carrer per denunciar la falta de solucions a la crisi que viu. Ja han arribat a Barcelona la vintena de columnes formades per cotxes i tractors que han sortit a primera hora del matí de diferents punts del país. Carburants i combustible han disparat la inflació al setembre. A Catalunya la taxa ha escalat fins al 4,5%, mig punt més que l'agost i al nivell més elevat des del febrer del 2023. L'increment de preus al conjunt de l'Estat frega el 5%. Amb aquest repunt es mantenen les bonificacions de 20 cèntims de la gasolina i del gasoil al novembre. La congregació de l'escola Pare Manyanet demana als pares de dos alumnes de centre de Barcelona, els demande a dos pares d'alumnes de centres de Barcelona que es van suïcidar als seus fills i acusen a l'escola de no haver-los protegit. Segons ha pogut saber aquesta emissora, l'entitat titular del centre els demana 70.000 euros per haver vulnerat l'honor de la institució. A Renkenburg, el judici a un ucraïnès per l'explosió del gasoducte Nord Stream, que fa 4 anys va acabar amb un megaprojecte energètic multimilionari entre Alemanya i Rússia. El procés tensiona el govern alemany pro-Ucraïna davant les crítiques que rep de l'oposició d'extrema dreta i de l'esquerra populista pel seu suport a Kiev. I Robert Eggers serà l'estrella avui al Festival de Sitges. El director de Nosferatu presentarà un avançament de la seva reinterpretació del mite de l'home llop.
1: Esports.
0: Eudald Serra, bon dia.
2: Bon dia. Després de la victòria al camp del Galatasaray per 1-4, el Barça s'ha situat líder provisional de la Champions a falta dels partits que completaran avui la segona jornada. De la jornada d'avui destaquen els enfrontaments Manchester City-PSG i Roma-Madrid. En bàsquet, avui es juga el partit pendent de la Lliga ACB entre la Sisa Joventut i l'Andorra. I l'Espar Uni Girona debuta a l'Eurocup femenina rebent l'Ostrava Txec. I el Mundial Masculí d'Hockey Patins, victòria aquesta nit passada de l'equip espanyol davant Portugal per 2-4. I en waterpolo, aquesta tarda es disputa la Supercopa Espanyola Masculina entre l'Atlètic Barceloneta i el Sabadell.
0: Ens espera una tarda amb previsió de sol, alguns núvols prims i alguns intervals de núvols baixos al litoral i prelitoral. Les temperatures màximes oscil·laran, en general, entre els 24 i 28 graus. A Ponent i a l'Ebre podrien arribar a fregar els 30. Possible canvi al cap de setmana amb pluja en algunes comarques i un descens clar de les temperatures.
3: Trescat Info. En Asesoría Inmobiliaria Fincas Vázquez gestionamos la compraventa y alquiler de viviendas, local o parking. En Asesoría Inmobiliaria Fincas Vázquez ofrecemos un servicio jurídico para garantizar todas las gestiones, embargos, herencias, censos o cualquier trámite administrativo. Asesoría Inmobiliaria Fincas Vázquez, calle Coli Puyol, 188-190 de Badalona. Teléfono 93-460-93-21. Disponemos de más oficinas en Badalona y Santa Coloma de Gramenet. Más información en la web fincasvázquez.com.
4: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640.

Ens donen amor, ens ho donen tot, ens donen bona música, Sopa de Cabra i El Far del Sud en aquesta nova versió, molt més mogudeta que l'original. Dos quarts i mig d'una, seguim amb els èxits. Un rere l'altre, en Frankie Goes to Hollywood. Jo l'espero ja al seu Power of Love i abans 20 anys Club i el seu Next to You.

0: Space Ibiza, l'Atlanti de Sitges. I ara obre la cabina amb promos inèdites, novetats que encara no són a les plataformes online i exclusives que només sonen aquí.
1: A Jordi Casas House.
0: Tanca els ulls. Ibiza et crida.
1: El sol es pon.
0: I el beat et travessa. Jordi Casas House.
1: Putum, putum.
2: Dissabtes a les 22 hores.
3: ¿Tú qué prefieres? ¿Los 80?
4: My baby, he don't talk sweet. He ain't got much to say.
3: ¿O los 90?

0: viure dins de mi.
1: Immersos ja en plena tardor i deixant l'estiu enrere, això sí, la música de Cora, no, Perduts tu i jo. Seguim avançant, camí de les dues en punt. Estan encara uns 25 minuts. Ens quedarem amb la música de Calvin Harris i el seu Satisfy. Una Mare FM.

0: son las dos. Las dos.
1: Los éxitos que van contigo.
2: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per a aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visita Escursat.

0: El teu espai de logopèdia i psicologia. Volem acompanyar-te en el teu camí. Nexum. Atenem a infants, joves i adults. Nexum. Espai de logopèdia i psicologia. Carrer Rafael Casanova 7, Sant Adrià de Besòs. Concertar visita al telèfon 673-511-669 o entra a nexumespailogopediapsicologia.com.
1: Quant temps fa que no enfiles Rambla baix sense un rumb fix?
2: Va, quant fa?
3: Quant fa que no entres a la teva catedral?
4: Quant fa que no et perds pels carrers de la teva ciutat?
5: Quant fa?
6: Vine a passejar, a gaudir, a redescobrir, a emocionar-te i ja que hi ets...
7: Som-hi!
6: Vine a comprar el teu comerç. Generalitat de Catalunya.
8: Una Mar FM.

0: sopes de miralls. Que la dona et cridi al Wallman i que Michael Jackson et rodi el cor en cada dia.
1: Hi, this is Michael Jackson.
0: Una hora sencera per viure aquelles cançons com si fos ahir. Hit Hit Boy. Presentat per Jordi Casas, l'enciclopèdia musical que mai es jubila.
2: Son las 5, las 5.
3: Los éxitos que van contigo.
4: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina, a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640-262-664 o entri a masduran.es.
5: Llevas preparándote todo el verano para este momento. El próximo 17 de octubre a las 8 de la mañana en la Espaida Mar de la Barceloneta, ven a nadar por una iniciativa solidaria. Brazadas por Xana une el deporte y la solidaridad para apoyar proyectos sociales de la Fundación Xana Luis Enrique PSG. Inscríbete en este primer encuentro, ya que será una iniciativa itinerante en toda Cataluña. Puedes hacerlo en fundacionxana.org. Porque cada brazada cuenta.
6: Te ponemos la mejor selección de éxitos.

Les 5 i 5 minuts, benvinguts i benvingudes amb aquest rock de band de Forest des del 1983 que pots trobar en el seu àlbum anomenat One Lover. Et donem la benvinguda en aquesta tarda de dimecres 14 d'octubre del 2026 a través de la sintonia d'Ona Mar. Així doncs que benvinguts, benvingudes, ben trobats. Després de la pausa del migdia ens hi posem novament. Dues hores de molt bona música fins al punt de les 7 de la tarda que tu i jo compartirem a través de la 88.0. Així doncs que moltes gràcies per escollir-nos una vegada més i des de l'estudi David Ramon et saluda una vegada més en aquesta fantàstica tarda, com deia, 14 d'octubre, fins al punt de les 7 amb un munt de cançons i històries i novetats per compartir amb tu, com per exemple la més nova de Juan Magán amb Paula Cops. Abans, però, ens quedem amb el Cries on You de David B en aquesta fantàstica tarda. Va, som-hi! Ara mateix 28 graus, 8. Déu-n'hi-do, per ser octubre.

0: És la novetat de Juan Magán, acompanyat de Paula Cops, amb això que escoltes i que porta per títol El Ritual. Nota de les novetats d'aquesta tardor a través de la 88.0, a través de la Ona Mar FM. I a punt des del 2025. Som dimecres, doncs una mica de vitamina de l'amor ens serviria per arribar feliços, tots contents, fins divendres i al cap de setmana de la mà de Mama Duixa i amb May fins a un quart de 6 de la tarda. Consells comercials i després molta més música.
1: Ona Mar FM.

Un èxit del 2012 de la mà dels Fan amb Janet Monáe i aquest We Are Young que encara escoltes aquí a la 88.0. Per cert, com va la tarda? Espero que bé, si ens escoltes des de Badalona, Barcelona, Vallès, Maresme, recorda 88.0. I si estàs una mica lluny perquè potser ets d'aquells que tens la sort de fer vacances durant el mes d'octubre, ja ho saps, a través d'onamar.net, la nostra web, o també des de les principals aplicacions de radiodifusió mundials com TuneIn Radio Mediterrània, només has de cercar-nos com a Onamar. Ja ens trobaràs, eh? I ens portaràs a la butxaca allò on tu vulguis. Així de senzill, així de fàcil, eh? T'ho posa la tecnologia. Ara mateix, moment de tornar a l'actualitat, si et sembla, amb la música que sonava fa pocs mesos i una novetat. Vinga, para bé l'orella. Come on.

0: particular de so amb la Shakira. A finals del 2025 ens arribava aquesta producció. Japona, I knew it, I knew you. Aquesta sí que és molt recent, de fa pocs dies, el més nou de Taylor Swift. Ja corre per aquí, bona Maria. Si encara no l'has escoltat, doncs mira, pot ser un moment per parar bé l'orella, agafar el jaçant i caçar-la a l'aire, perquè sonarà força, forces dies encara i setmanes aquí a la 88.0 amb Taylor Swift fins a 6:15 de la tarda. It's funny if you're down to play and we're turning the floor into a zoo.
1: Bonamar FM.
2: Hey, this is Taylor Swift. I loved you, came back when I met her, I saw you.
1: La mejor recopilación de éxitos.
2: All the hits right now.
1: Bonamar FM.

És la versió que ens regalava el 2023 Alejo Estivel amb el seu Dime que me quieres. D'aquesta manera ens clavem a 2 minuts per sobre a 6:15 de la tarda d'avui dimecres. A punt que ens és el 2021, abans però inigualable. La nova proposta pop que ens fa arribar Max Navarro amb aquesta balada aquí a Onamar.

0: 2021, 8 minuts per sobre de 2 quarts, 26,9 graus, 52% d'humitat des de l'estudi 1, és el que ens indica la temperatura exterior a Badalona en aquests moments. 14 d'octubre del 2026, 4 dies, i menjarem panellets i castanyes, perquè no sé si ja ho has vist, però unes de les parades de castanyes aquí a la ciutat ja han començat a parar la parada, més ben dit, cada tarda. I també per Barcelona, a Gràcia també ja ho hem vist. A punt, Test My Luck, és el més nou de Purple Disco Machine. Et deixo amb una de les darreres novetats que aterren aquí a la sintonia d'On a Mar.
1: Una Mar FM.

De tant en tant ens agrada posar balades d'aquelles que són intenses i aquesta, a més, és novetat, eh? Més amb una sorprenent combinació, eh? Amb el duet format per Karol G i Bruno Mars, amb aquest estil que, amb molt d'estil, precisament, han pogut compaginar els dos un amb l'altre. Una bona proposta que ja pots escoltar a la fórmula musical d'Ona Mar com un altre dels èxits que entra a la nostra graella d'aquesta tardor 2026. A punt de viatjar pel món de la mà de Soy Lo abans, però el Loco Loco d'aquí, doncs, de Gordo, Reiner i Sonnenbell, un d'aquells que ja el coneixes de sobres i que potser l'has ballat al cap de setmana. Va, som-hi!

Tens a Zoilo amb Aitana, amb aquest remix que va causar sensació en el seu moment, va ser el 2021, i que es va donar a conèixer amb cançons com aquesta, Zoilo. Mon amor! Es que me encantas tanto si me miras mientras... 8 minuts per arribar pràcticament a les 6 de la tarda. No sé si ja estàs a punt de plegar o estàs al, potser al gimnàs o de cara a les activitats, segur cap a casa, xinutxant amb el transport públic. Sí, com sigui, espero que segueixis amb la sintonia i amb la bona música dels teus artistes preferits aquí a Ona Mar. Perquè en tenim uns quants encara per compartir fins a les 7, plegats. Va, vinga, a punt. Perduts tu i jo. És el més nou de Cora. Ja sona.

0: Doncs vinga, fantàstica balada, d'acord, eh? Amb Perduts tu i jo.
1: Perduts tu i jo.
0: Arribem a les 6 de la tarda, My Body is Ready, de Sombra, des del 2026, una altra de les novetats. A més, arribem als senyals horaris i després comencem amb dues nacionals que t'encantaran i fins al punt de les 7, David Ramon, acompanyant-te en aquesta fantàstica tarda.

0: Son las 6. Las 6. Los éxitos que van contigo.
1: Bonamar. Muntar un moble sense discutir és complicat. Validar el títol és fàcil. Escollir una sèrie és complicat. Cedir el seient al bus és fàcil. Recordar totes les contrasenyes és complicat. Demanar parada és fàcil. Un petit gest pot marcar la diferència i fer que aquest viatge sigui millor per tu i pels altres. La vida ja és prou complicada. Al bus, fem-ho fàcil. Direxis Tuxal, AMB, Bus Metropolità.
2: Más Durán, empresa constructora, presenta su nueva promoción para este 2026. 20 pisos grandes de 2 a 4 habitaciones. Bajos con jardín más 3 pisos de alto. Los de la tercera planta, dúplex. Acabados de máxima calidad. Zona comunitaria con piscina. En la mejor zona residencial de San Quirze del Vallès. Avenida Països Catalans. Junto a estación Ferrocarrils de la Generalitat. El precio incluye 2 plazas de parking y trastero. Más Durán, desde 1989, haciendo realidad su sueño. Visitas concertadas al 640-262-664 o entre en masduran.es.

És el Cintí. No sé dir si no és contigo aquesta fantàstica balada Amy música, la qual ja fa setmanetes que te l'anem presentant aquí a Ona Mar. I mira, avui ens venia de gust encetar aquesta segona hora al teu costat amb ritme i amb cançons com aquesta de les noves propostes del pop rock espanyol i del panorama de casa. Benvinguts, benvingudes, si ens acabes de redescobrir o descobrir ara mateix en el dial pensament radiofònic. Això és Ona Mar, la ràdio dels èxits que van amb tu. Senzill, fàcil. Espero que t'hi quedis, eh? Estarem molt contents si és així. Doncs vinga, des de les 5 i t'acompanya David Ramon, ja ens coneixem, i això, si ens acabes de trobar, doncs espero que t'hi quedis, perquè per exemple tenim el més nou de Teddy Swims amb el seu The Dawn abans, però Magnetic, amb els de Bausa, una mica de house per seguir amb aquest ritme. Fins a les 7, tu i jo juntem.

Els grans aficionats, els musicals i segurament també el cinema, la gran pantalla l'han reconegut. Gris is the World, JFC, amb aquesta producció que ens recorda un dels grans títols de la història de la gran pantalla i que els més joves segurament molts de vosaltres també coneixeu. En fi, 18 minuts a les 17 minuts a les 6 de la tarda. Segueixes a Ona Mar i ara mateix és de Mataró, Badalona i Mataró, eh? De Tiets, en Juan Magán i un petonet.

Va, que hem fet una passa enrere, bé, unes quantes, per arribar al 2014, però amb aquesta cançó tan elegant, anomenada Jubel, que ens presentava Klinglanden en el seu moment aquí a Ona Mar, i que, mira, se'ns va quedar, va arribar un 2014 i s'hi ha quedat, perquè les cançons bones s'hi queden, tu. Arribarem a 7:15 de la tarda d'avui dimecres, Getting Girl, una altra de les novetats, i d'aquelles bones, de la mà de Meghan Trainor.

0: principi dels 2000 amb el Casar Psical. Physical, això que estàs escoltant ara mateix potser era el dents que ballaven els teus pares, perquè des de llavors, mira, han passat 26 anys, eh? I ara mateix 25 graus, com a nou, això és Zona Mar, i ara mateix, si et sembla, és el moment d'escoltar el Vital de la Setmana, que porta per títol Michiko, de la mà de DJ Goja, aquí a Onamar, camí cap a tres quarts.
1: Next Level te ofrece el tema vital de la semana.

Camí cap a 3:15 i ara mateix el que hem fet és viatjar fins a França per recuperar aquest Hot Pepper dels Trinix amb aquest duet de música dance que ens presentaven el 2024 èxits com aquest que arribava també aquí a casa nostra. A punt de quedar-nos a França, eh? Sí, sí, el síndrome de París, ens quedem per París, si tu vols, perquè és el darrer senzill, la darrera novetat que aterra a casa nostra dels Fangoria aquí a Ona Mar. Crec que les cançons, més o menys, les temàtiques van una mica com de adeu-siau, adeu-siau, ja t'ho faràs, eh? En fi, si encara no l'has escoltat, és un moment per recuperar el nou èxit dels Fangoria.

És el Don't Wanna Go Home de Medusa, aquesta nova producció que ens arriba també aquí a la 88.0. Una tarda que es va enfosquint, eh? Això ja es nota que d'aquí 4 dies canviarem el l'horari del rellotge i de fet ja serà de nit, eh? Gairebé a aquesta hora ja serà nit, això ho tenim clar, eh? Ara comença a apagar-se. Va, a punt de celebrar el Far del Sud 40 amb aquesta producció de Jordi Stone, versionant un dels grans èxits del Sopa de Cabra des de Girona.

És Selena Gomez amb el seu Killing with Kindness del 2016 i a punt de 2024, abans pràcticament d'arribar a les 7 de la tarda d'avui dimecres, Destination amb Dani Corbalán des del 2024.

tarda d'avui dimecres 14 d'octubre del 2026. Ara mateix, per part meva, toca acomiadar-me. Qui t'ha acompanyat des de les 5, doncs mira, et diu adeu-siau, David Ramon, una tarda més de dimecres, compartint-la des de casa, des de la feina, allà on siguis. Et deixo una bona companyia amb la Pilar Molina, que agafa el relleu com cada dimecres. I a punt, Robert Palmer, damunt dels seus grans èxits. Que acabeu de passar molt bona setmana i dilluns a les 5 ens tornem a retrobar aquí a la 88.0. Apa, adeu-siau.

0: Ansiedad, dolor, fracaso, soledad, conflictos familiares, depresión, vicios, insomnio. Te ayudamos a resolver tu problema. Iglesia Evangélica. Nos encontrarás en Moncada, Premia de Mar, La Llagosta y Santa Perpetua de Mogoda. Infórmate gratis y sin compromiso de nuestra ubicación y horarios. Iglesia Evangélica. Teléfono 648-2861-52. Recuerda, 648-2861-52. Vuelve a disfrutar de la vida.
1: Fàbregas, empresa familiar que des de fa 97 anys segueix subministrant uniformitat laboral a empreses de tots els sectors: sanitat, hostaleria, indústria, vestuari d'alta visibilitat, materials de protecció i calçat. Pressupostos sense compromís. Fàbregas Vestuari Laboral, al carrer Nàpols 181 de Barcelona. Telèfon 93 246 97 90. Per a més informació, poden consultar al web fabregas.info. Superoferta en bates blanques. Aprofita-la. Últims dies.